0: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Fins a les 2 que t'acompanyarem quan tancarem en el nostre sèries COPE, en el cinema, en tot el que es contarà de les novetats de la gran i el xicote de la pantalla, Xavi Manzanet. També en un momentet anirem al circ, perquè ja arriba avui així a la capital de la Plana. I també tindrem en un momentet el nostre espai dedicat a l'automoció i se COPE más motor de la mà de Raül Puchol. Però abans, com sempre, a aquestes hores te portem l'actualitat i el que t'ampliarem a partir de 2:20 a informatiu mediodia COPE a la província de Castelló. Evidentment, molt marcat pel que pot ocórrer a partir del dilluns. Esa vaga i definida en l'educació, que tot fa indicar que serà així. Excepte cridada d'última hora, tot fa indicar que s'arrencarà ese dilluns i la suspensió de classes i tocarà vore i se compliment dels serveis mínims, especialment el que referís als estudiants de segon de batxiller. Ahir ja va haver una primera vaga, la d'educadores i educadors de l'etapa infantil de 0 a 3 graus, de 0 a 3 anys, i per cert, que ja n'hi ha un centre que ahir i avui ja no ha pogut fer classe, el Manel García Grau de Castelló, perquè s'ha tingut que derratitzar el centre educatiu. També t'ampliarem esa detenció de Vicente, d'esa condemnat i que estava en fuga des de fa un mes. Tenia que complir presó per diverses agressions sexuals perquè es feia passar per detectiu. Va llevar-se la pulsera telemàtica, estava